Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regal Artà.
1: Un, dos, tres i...

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: nadie.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo, l'escolt. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: S'ha
1: d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
2: Jo m'he rigut, tio, és que no puc.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: gusta. Radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

tell me.

Wow!

0: estar. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Yo simplemente...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. Dues notícies ben diferents marquen l'actualitat relativa als successos i tribunals. D'una banda, George Virgili Utellano, l'home que va matar s'estant 66 ganivetades a Maria del Rosario en presència de la seva filla de 2 anys, ha estat declarat culpable d'assassinat per unanimitat del jurat popular. Les acusacions mantenen la petició de 27 anys de presó, però ara és el jutge qui ha de dictar sentència, tot i que les parts no creuen que sigui molt diferent el que se demana. D'altra banda, consternació i nombroses mostres de condol, tant aquí com a Alemanya, per la mort del pilot de 63 anys en l'accident del Rally 550 Challenge de Mallorca. La copilot de 39 anys es troba en estat greu i té lesions medulars. La prova, que havia de continuar avui, s'ha suspès. Repassam ara altres titulars i ho feim amb Álvaro Alonso. Bon dia.
2: Bon dia.
1: El Pablo i la resta de membres del seu clan queden en llibertat amb mesures cautelars. Estan investigats per una presumpta trama de blanqueig de doblers del narcotràfic.
2: Haurien invertit uns 20 milions d'euros en immobles a la Soledat de Palma. A la majoria se'ls ha retirat el passaport i se'ls prohibeix sortir de l'illa.
1: A Eivissa celebra aquest cap de setmana les festes de tancament de les grans discoteques que plegaran unes 30.000 persones.
2: La coincidència amb el pont afavoreix les bones previsions d'ocupació hotelera abans del final de temporada. A l'aeroport hi ha previstos més de 1.100 moviments fins dilluns.
1: El govern es reunirà la setmana que ve amb els sectors econòmics per consensuar noves mesures davant l'escalada de preus, especialment dels carburants.
2: Els transportistes reclamen més ajudes i alerten que ja no poden assumir l'augment dels costos sense repercutir-ho en els preus dels productes.
1: Songways a Palma tindrà 235 pisos nous, una quarantena més dels previstos inicialment.
2: El govern ha aprovat augmentar el nombre d'habitatges que es podran construir en aquesta zona. 37 seran de protecció pública i 81 de preu taxat. Les restes, 117, seran de preu lliure.
1: Als esports, l'entrenador del Reial Mallorca, Luis García, lleva importància a la pressió per resultats i defensa la tranquil·litat de l'equip. Joan Gabriel Bolsà, bon dia.
3: Molt bon dia, Luis García, només pensant en el partit i en la victòria de l'equip. Van de rebre demà les Palmas a Sant Moix en un partit en què els vermells es recuperen els internacionals Valien, Lugumbo i Bergstrom. La selecció espanyola femenina s'enfronta avui als Estats Units, a Washington, que en el primer dels dos amistosos d'alt nivell, amb les mallorquines Patri Jarro i Lucía Corrales i les baixes per lesió de Catacoll i Mariona Caldentei. L'Eivissa deixa escapar la victòria davant el Real Madrid Castell, empat a 1 en el marcador. El Palma Futsal goleja l'Oparrulo per 7-3 i continua líder del torneig d'apertura. I la Barca de Menorca afronta avui a Socuellamos el primer desplaçament de la temporada contra el Kiele, amb tota la plantilla disponible i l'objectiu de donar continuïtat al bon partit contra el Heidelberg.
1: Les temperatures pujaran avui una mica. Previsió del temps, Dani, que poca tal, bon dia.
4: Bon dia, pel que fa al temps, avui esperam hores de tranquil·litat, tindrem domini del sol amb el pas de qualque interval de núvol prim i amb temperatures que seran una mica més altes quant a les màximes. Es poden superar localment els 25 graus, sobretot a punts de Mallorca i de les Pitiuses, amb un vent que encara es notarà a Menorca, sobretot, moderat de mestral, però que a mesura que avanci el dia ha d'anar minvant. El vent bufarà fluix, tant a Mallorca com també a les Pitiuses. Quant a la situació marítima, forta maró encara al nord de Menorca, però la resta també continua millorant, principalment Eivissa i Formentera, on ja tenen moltes àrees de marejol.
1: Pel que fa a les carreteres, gràcies, Dani, la celebració del primer trofeu Octobike Fest va provocar restriccions de trànsit avui al camí Fondo de Palma, a la zona de Sonoms.
2: La cursa es disputarà en un tram de gairebé 2,5 km entre la rotonda pròxima, la sortida 8 de l'autopista de Llucmajor, i la rotonda situada a l'altura de Songall. Serà entre les 9 del matí i la 1 del migdia.
1: Són les 8:04, Ivan López, és el control tècnic. Començam.
0: Informatiu. T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Bon dia, són les 9. Consternació per la mort del pilot de 63 anys que va perdre la vida en un accident durant el Rally 550 Challenge de Mallorca. La seva mort ha provocat nombroses mostres de condol tant a les Illes com a Alemanya i ha fet que la prova automobilística que havia de continuar avui hagi quedat finalment suspesa. I des de l'organització passat també han expressat el seu condol a la família.
1: La copilot de 39 anys continua en estat greu i presenta lesions medulars. De moment es desconeixen les circumstàncies exactes del sinistre.
0: Més en clau de successos i de tribunals, el Pablo i la resta de membres del seu clan han quedat en llibertat amb mesures cautelars. Estan investigats per una presumpta trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic.
1: A la majoria dels membres del clan els han retirat el passaport, eren prohibit sortir de l'illa i hauran de comparèixer cada 15 dies als jutjats. La principal hipòtesi de la investigació és que haurien blanquejat topers procedents del narcotràfic mitjançant la compra d'immobles al barri de la Soledat de Palma, per un valor aproximat de 20 milions d'euros.
0: El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat per unanimitat George Virgilio Tellano, l'home que va matar Maria del Rosario de 66 ganivetades davant la seva filla de 2 anys.
1: Tot i que ell va declarar que Chari l'havia atacat amb un ganivet i va embogir en defensar-se, el jurat ha considerat provat per unanimitat que no, que es produiran els agreujants de traïdoria, acarnissament, gènere i parentiu. És el que esperava l'acusació particular, tal com ha explicat a la sortida de Carlos Portal, l'advocat de la família.
2: Los hechos eran palmarios, los hechos eran evidentes. La prueba ha ratificado todo lo que nosotros pensábamos, pero obviamente es el jurado el que toma la decisión. Y obviamente el que comparta nuestras tesis de las acusaciones me da mucha satisfacción a mí personalmente y a la familia, que se siente mínimamente compensada, pero algo satisfecha, sí.
1: Les acusacions mantenen la petició de 27 anys de presó. Ara el jutge haurà de dictar sentència.
0: Més temes. El govern iniciarà la setmana que ve una nova ronda de reunions amb els sectors econòmics per consensuar mesures davant l'augment dels preus.
1: De moment no ha avançat quines actuacions planteja. El vicepresident Antoni Costa ha explicat que el primer vol conèixer les demandes dels sectors i analitzar el decret estatal per abaratir els carburants, que encara està pendent de convalidació al Parlament.
3: Ara, en vista que continua l'espiral inflacionària, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint amb un increment de preu de la cistella a compra de ciutadans.
0: I a Eivissa s'acull aquest cap de setmana les festes de tancament de les grans discoteques que preveuen reunir unes 30.000 persones.
1: La coincidència amb el pont afavoreix les previsions d'ocupació hotelera en aquest tram final de la temporada turística. L'aeroport d'Eivissa ja ha programats més de 1.100 moviments fins dilluns. Santiago García és el gerent de la Federació Hotelera de les Pitiuses.
4: Juntar els closings amb els esdeveniments esportius que hi ha previstos per aquest cap de setmana pues té un impacte considerable i amb tots els hotelers que he parlat aquests dies m'han dit que tenen unes bones previsions. Té una repercussió considerable amb les reserves i després amb la ocupació.
0: I un darrer apunt en clau de servei, el primer trofeu Octobike Fest, prova ciclista, pot provocar restriccions de trànsit avui de matí al camí Fondo de Palma, a la zona de Son Oms.
1: La cursa es disputarà entre les 9 i la 1 del migdia, en un tram de gairebé 2,5 km, entre la rotonda pròxima, la sortida 8 de l'autopista de Llucmajor i la rotonda situada a l'altura de Songai.
0: Així arribarem a les 9:04. Comença a la sintonia d'IV3 Ràdio La Gran Vida.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a Valdros mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, hola, amics. Com estàu? Molt bon dia. Benvingut novament aquí en el dissabtes a la ràdio, a Ràdio Artà. Dia 10 d'octubre de 2026, programa monogràfic dedicat a les coses secretes o amagades. Ha canviat el temps, fa una miqueta més de fresqueta, ja no és el que han tingut i patit tant de mesos. La temàtica d'avui, tinc que dir que resulta o vos ha resultat una mica complicada o difícil, i la veritat és que hi ha moltíssimes cançons, lo que no són d'aquestes que te venen tot d'un en escap i que les recordeu. Això sí, heu de cercar, hi ha una bona eina que és internet. Ja sé que és més divertit que vengui de la memòria, però primer, quan jo vaig començar aquest programa ja fa tant d'any, 39 anys, ni més ni manco, que cercau les cançons a les vostres portades de disc que teníeu, ja de cercau les cançons, en trobareu, i si no venien a la memòria, això ho feu. Però enguany, avui en dia, enguany, vull dir, avui en dia, internet és extraordinari. I per això us tenc que dir que han tingut una miqueta menys de participació, i les cançons que heu dit, n'hi ha un raig que les heu repetides un parell d'amics, però no passeu pena, que completarem el programa, completarem aquestes 3 hores de les coses amagades, ocultes, secretes o misterioses. Benvingut, som el Miquel Mestre Ginart, i aquí comença dissabtes a la ràdio. Gràcies per estar amb nosaltres.

I abans de començar, vos tenc que dir que hi ha tres cançons que heu estat demanant un parell d'amics conjuntament, així és que són cançons de petició doble i que també tenim un títol que escoltarem dues versions. Ara sí, ara anem a començar ja aquest programa d'avui, que no és tan complicat com sembla, el que això sí, si les cançons per aventura no són tan populars, això és evident. Començant saludant en Andy, bon dia Andy, com estàs? Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, anant dinsat el programa d'avui, dia 10 d'octubre de 2026, i vos aconsell que vos animeu perquè aquest tema que ve ara és d'aquests que no voreu quedar aturats perquè vos despertaran si estàu dormits. Si feis el cafè, animeu-vos també amb la música, forta música de Ángeles del Infierno, una banda espanyola de heavy metal formada a la Sarte, Guipúzcoa, l'any 78, pel guitarrista Robert Álvarez i el baixista Santi Rubio. Estan considerats, juntament amb altres bandes com Barón Rojo o els Obús, com a de lo millor i màxims exponents del heavy metal espanyol de la dècada del 80, tot i que encara segueixen amb actiu. El tema cansat, aquest programa va sortir en el 2005, l'àlbum se deia Trilogy, i trobem aquest tema que ha demanat Nandi, Misterios, Ángeles del Infierno. Així comença el programa d'avui.

Ah, també se m'havia olvidat dir que hi ha un cantant que farà doblete amb una cançó en solitari i l'altre fent un dueto. I parlant de duetos, ara escoltarem aquest dueto que fan Nolga Tañón i en Cristian Castro d'una famosa balada romàntica que se titula Escondidos i que és la cançó que hem d'escoltar dues vegades. Ara escoltarem la més popular, la que va fer en Cristian Sainz Castro, aquest artista, cantant i actor mexicà que té ja 51 anys i que va debutar en el 81. També és compositor, cantautor i productor discogràfic, acompanyat de Olga Tañón, que és Olga Teresa Tañón Ortiz, nascuda a Santurce, però de Puerto Rico, és una cantant de merengue i de pop llatí que té 59 anys i que va col·laborar amb aquest dueto que va sortir dins un àlbum, per cert, és que me la gent nosaltres, els grandes hits de Cristian Castro, de Cristian Castro, on fan aquesta romàntica cançó, que per cert, mos ha demanat que no ho he dit, en Javier Valenzuela, des de Sabadell. Javier, com estàs? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Escondidos.

Viatgem mentalment cap a ciutat, allà viu en Pep. Bon dia, Pep, com estàs? En Pep mos dona l'opció d'escoltar novament el rei del rock, aquest indiscutible artista mundial que era Elvis Presley, amb un tema que parla també de misteris, en aquest cas d'un tren misteriós. Aquest és el títol, Mystery Train, una cançó que havia gravat, per cert, un artista que li deien Junior Parker en el 53, un tema de blues, però que després en Elvis el va convertir a ritme de rockabilly amb un gran èxit a la companyia discogràfica Sun Records en el 55. Anem amb aquest tema que sentim fins i tot els moviments de la màquina i dels rails, o de la màquina passant per damunt del rail, aquest trac-trac. Per cert, quan tornarà el tren a estrenar-te? Vendrà qualque vegada?

is long. Train I ride, 16 coaches long.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

0: Lidi Van Belginaert també envia el seu corresponent d'àudio, en aquest cas ho fas cap vespre i posta diu bona tarda. Com estàs, Bel? Benvinguda.
1: Bueno, bona tarda, Miquel. Avui me toca de cap vespre. Avui ja està més, un poc més complicat. De secretos en explicades n'hi ha molt, el que passa que no me sonen gaire, però vamos, igual. N'hi ha una que es diu d'en Juan Sebastián, que aquesta és molt romàntica, el secreto de amor. I va una de Luis Fonsi, Amor secreto, que és l'única que he coneguda. I secreto de ole ole. Vale, venga. Bé, saludos a tothom i com sempre, fins dissabte. Vale, adéu.
0: Moltes gràcies, Bel, per estar amb nosaltres una setmana més. Vinga, doncs, començarem amb aquest grup espanyol que se diuen o se deien Ole Ole, en Marta Sánchez. En aquest cas, hem de recordar que Ole Ole ha tingut fins i tres cantants, ha començat en Vicky Larraz, i ara escoltarem-se que va cantar més temps, que va ser na Marta Sánchez, estem en el 87, amb un àlbum molt famós que se deia Los Caballeros las prefieren rubias, de portada na Marta Sánchez de Rubio Platino, emulant Marilyn Monroe, on hi havia aquelles cançons com Sola con un desconocido o La Bàmbola, per exemple, una versió d'estema de Napati Bravo. Però la cançó d'avui ha de parlar de coses misterioses o secretes, i aquest és el títol, Secretos, que va sortir també com a senzill i cara A, cara B, va ser La Bàmbola, precisament, i va arribar al número 1 a Espanya l'any següent, és a dir, en el 88. Ole Ole van aconseguir estar durant una setmana, el 20 de febrer, número 1 a Espanya, en llistes dels 40. El son, Ole Ole, Secretos. Gràcies, Bel.

Viva Serenyassa, i estan nosaltres també aquesta setmana. Li diu en Miquel, Miquel Campaner, com estàs? Benvingut, gràcies. En Miquel també ens ha dit tres cançons de la temàtica d'avui i començarem escoltant un altre títol que parla de secrets. Jo crec que és la que més, aquesta paraula és la més cantada avui, en el dia d'avui. Després ho mirarem, perquè les coses amagades, ocultes o misterioses crec que hi ha més secrets. Que amagaran aquests secrets. El títol de la cançó és un secreto, va sortir l'any 1964, és una composició d'en Dino Ramos i Palito Ortega, en Palito Ortega també la cantava, òbviament, però en Miquel val la versió que feia el malograt Luis Aguilé. Luis María Aguilera Pica, de Buenos Aires, afincat a Espanya, va morir en el 2009, a l'edat de 73 anys. Aquest artista és un dels pioners, va començar l'any 51 i va estar fins a l'any de la seva mort. Era d'aspecte bonachón, era una persona molt afable, carismàtica, tenia molt de títols simpàtics d'aquest d'estiu i bons de recordar, però també va fer una gran cançó, va composar un tema que han gravat moltíssimes persones, la seva millor cançó, sense dubte, que és aquella famosa Cuando salí de Cuba, et seva. Però ara anem a escoltar la temàtica d'avui, en Aguilé, en aquest 1964, és un secreto.

0: que sueño con Pamela y no me atrevo a confesar.
1: Moment de saludar a Maria Mestre, que també està amb nosaltres aquesta setmana. Bon dia, Maria, moltes gràcies per estar aquí. A Maria m'ha dit tres cançons. La primera d'elles mos du a la música coreana. Ja sabeu que a Maria, perquè mos donen compte, una setmana darrere l'altra, mos arribam a conèixer els guts, en so temps. A Maria li encanta la música de Corea, del sur. Tenim a Lee Tae-min. Lee Tae-min, ho dic bé. Nascut a Seul l'any 1993, té 33 anyets. És un cantant, ballarí, actor, model, compositor i coreògraf. Va debutar en el 2008, també toca el piano en les seves composicions òbvies. Tema que va treure en el 2016, Precit, trobam aquest títol que ha demanat en Maria, que parla d'un altre misteri, en aquest cas, amant del misteri, Mystery Lover.

Saluda, mare, en Fernando Broncano. Bon dia, com estàs? En Fernando també ens diu tres cançons. I ara li posarem la primera d'aquest artista que és l'únic que fa el doblet en el dia d'avui. Ara en solitari, més endavant, a dueto. En solitari farà un tema que se titula Nuestro Secreto, que va sortir en el 2023. I se tratta d'en David Bisbal Ferrer. David Bisbal, nascut a Almeria en el 79. És un cantant prou conegut, tampoc no importa que el presentem massa, té 47 anys i es va donar a conèixer la famosa Operació Triunfo, la primera edició, exitosa edició des 2001. Fa balada, pop, pop llatí, etc. També té molt d'èxit a tota Sud-amèrica. Anem amb David Bisbal, títol de Me Siento Vivo, que és l'àlbum que va sortir en el 2023, on hi trobam aquesta cançó, Nuestro Secreto, que ha demanat en Fernando.

I vos record la manera de participar en aquest programa per si qualcú encara no ho sap. Atenció, heu d'enviar les cançons del tema que jo vos proposo una setmana darrere l'altra per Facebook, la pàgina de Miquel Mestre Ginart, i m'heu de fer arribar les cançons abans de dimecres. Em podeu dir un màxim de 3 per cada persona.

tan dolent que va tenir, de fet, com deia, va morir 2 setmanes després, se va adelantar la seva sortida. La cançó que mos ha demanat na Margalida és un títol curiós, llarg, Misteriosamente Hoy.

0: Com cada setmana, en Matalana Gili mos envia el seu àudio, suggereix cançons per la temàtica d'avui i la saludem. Què tal, Matalana? Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Miquel, com va? T'envio un saludo a tu, tots els oients, els participants de la ràdio, i ara te diré les cançons. Me voy a esconder por la guardia. Nuestro secreto, en Carlos Vives. I Escondidos, en David Bisbal i Nechenoa. Fins un altre, que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
0: Moltes gràcies, Magdalena, que tinguis tu també un gran cap de setmana. Bueno, tornem amb un cantant de Latinoamèrica, on anem amb en Carlos Vives, amb un títol que ja han tingut avui, però que no és la mateixa cançó. És Nuestro Secreto, aquesta d'en Carlos Vives va sortir en el 2017, i la que m'ha escoltat fa una estona era d'en David Bisbal, que era romàntica. Aquesta té ritme llatí, ritme de vallenato o merengue, i la va treure en Carlos Vives en el 2017. Hem de dir que en Carlos Vives és en Carlos Alberto Vives Restrepo, nascut a Santa Marta, a Colòmbia. Té 65 anys. Títol que hem dit repetit, però no la mateixa cançó, Nuestro Secreto, un poquet de ritme en aquest espai d'avui dels misteris, dels secrets, de les coses amagades. Gràcies, Magdalena.

0: Li diuen Juanita Ginart, la coneixeu perfectament perquè cada setmana està amb nosaltres, de viva veu enviant un àudio. En aquesta ocasió fins i tot el va enviar la setmana passada, podem dir, molt prestat, el dia de Sant Francesc, que era, en aquest cas, diumenge passat. Bon dia, Juanita, com estàs?
1: Hola, bona tarda, Miquel. No dic, ara li he dit les cançons, dic perquè no vull fer tard com faig moltes setmanes, antes de que me fugi del cap. Bé, en primer lloc, com que demà és en Francesc, vull saludar la meva cosina, la Paquita d'Elvisa, en Xisca Tous, la filla del meu cosí, en Xisca de la Floristeria Xisca, o de Estrial, com tenim sempre nosaltres, en Xisca Palau, i en Francisca Metge. Ai, també en Francisca Bonin. I també especialment en Balbina, que demà és el seu aniversari. Bé, que puguem celebrar molt d'anys Sant Francesc i tu, Balbina, és el teu aniversari. Ara te diré les cançons. A escondidas, de Jorge Sepúlveda. Secreto de amor, de Joan Sebastián. A escondidas, de Camilo VI. Maldament tingui el mateix títol, no és la mateixa cançó. Bé, tinguem bona setmana a tots. Salut i fins la setmana que ve. Adeu. Ai, Miquel, perdona, que he fet un descuit molt gros. També vull saludar a la Catalina, que és bona, que cada setmana mos escolta. Catalina, una bona besada per tu, reina. Que passeu bona setmana i la teva germana també. Adeu.
0: Moltes gràcies, Juanita. Gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres, saludant també tota la gent que tu ho fas cada setmana. Gràcies. Bueno, t'ho tinc que dir una cosa. Escoltarem ara A Escondidas, el títol d'en Jorge Sepúlveda, i hem de dir que en Jorge Sepúlveda era el Luis Sancho Montleón, nascut a València, i que curiosament vivia a Palma, on va morir l'any 1983. Era un cantant molt popular de boleros i pas dobles de la dècada dels 50 especialment. Hem de recordar aquest títol molt romàntic, que no Juanita ha dit que no era la mateixa cançó d'en Camilo VI, i no, efectivament, no és la mateixa cançó d'en Camilo VI, Juanita, t'ho tenc que dir, perquè aquesta cançó que has dit d'en Camilo, A escondidas, no és el títol. Aquesta cançó, tot i que ho repeteixi a lo llarg de la cançó, se titula Piel de Ángel, i l'escoltarem. Avui farem una excepció, però serà a lo darrer. Te la volia canviar i posar-te en un altre d'en Camilo, però mira, en vista de que tenim tan poques coses, avui farem una gran excepció i te posarem aquesta A escondidas d'en Camilo, que no és el títol, tot i que circuli així pel YouTube. Però ara no, ara anem amb en Jorge Sepúlveda. Bon cap de setmana, Juanita.
2: A escondidas he de verte y he de hablarte a escondidas.

I ara podríem fer el que és començament de la segona ronda, és a dir, ja començarem a posar la segona cançó de tots els oients que heu participat avui. Tornant a saludar en Andy, bon dia Andy, com estàs? Segona cançó que te tenim preparada que mos du al País Basc. En Andy és un admirador de diversos grups d'aquella zona d'Espanya, del nord d'Espanya, i ara mos trobarem amb un artista que s'estrena dins aquest espai, molt jove, li diuen Maren, és el nom artístic de Maren Ramos, nascut a Bilbao en el 2002, per tant, té 24 anyets, encara no els ha fets. Ha gravat fins ara dos treballs discogràfics, un àlbum, Margarita y la banda, i un EP de quatre cançons, Alguien sin vergüenza. Em dediquen a Maren, està aquí amb aquesta cançó que canta en euskera, que se titula Secretuek, que significa Misterios.

La segona cançó que ens ha suggerit per aquest espai en el dia d'avui, en Javier Valenzuela, des de Sabadell, bon dia una altra vegada, Javi, mos du a una llegendària parella espanyola de música juvenil o música pop, pioners, com eren Manuel de la Calva, Ramon Arcusa, Duo Dinámico, una cançó que segurament vosaltres heu passat de llis i és una cançó que va ser molt popular, com totes les que varen gravar el Duo Dinámico, prestat, però menys mal que en Javier sí s'ha recordat d'aquest amor misterioso que varen gravar a l'any 1963.

I doncs, si hem tingut aquest amor misterioso del duo dinàmico, ara tindrem un amor secret, a Secret Love, un tema que ens ha demanat com a la seva segona, Miquel Campanet, des de Serenllaça. Bon dia una altra vegada, Miquel. Una cançó de l'any 1953, és a dir, 10 anys abans d'aquesta que acabem d'escoltar del duo dinàmico, és Secret Love, és una música del compositor dels Estats Units, Sammy Fine, i les lletres de Paul Francis Webster per la pel·lícula Calamity Jane, que protagonitzava Doris Day i que cantava Doris Day, guanyadora de l'Oscar a la millor cançó original aquest any. Però en Miquel vol la versió que fa en Frank Sinatra, la veu, aquest artista que la va gravar, per cert, 9 anys més tard, a l'any 11 anys més tard, a l'any 1964, a dins un àlbum que se titulava Sing Days of Wine of Roses, Mount River and Other Academy Awards Winners.

Ahora, dale al play, dale al play.

Aquest darrer tema que acabem d'escoltar, el Mos havia demanat a Margalida Sobreadera, la seva segona cançó. Bon dia una altra vegada, Margalida. Hem escoltat aquesta formació de música pop-rock espanyola que se diuen Maldita Nerea. Fundats a Múrcia en el 2003. Fan un tipus de música rock o també folk-rock. Està liderada per Jorge Ruiz Flores. El títol de la cançó que va sortir en el 2007 se titulava El misterio de las tortugas, curiós nom. Seguim, mon anà mare a saludar a Maria Mestre, segona cançó per a Maria, bon dia Maria, com estàs? I mos demana un títol que ja ha sortit, Mystery Train, un tren, el misteri, el tren del misteri, però no és la mateixa cançó que hem escoltat de Elvis, sinó que és una altra. La mos farà Bon Jovi, aquesta banda dels Estats Units de rock, fundats en el 83, a Nova Jersey, en sol líder i vocalista John Bon Jovi. El títol és aquest que vos he dit, és Mystery Train, que varen publicar l'any 2000.

Segona cançó que tenim preparada per en Fernando Broncano. Bon dia una altra vegada, Fernando, com estàs? Mon anem a Còrdoba, d'allà és aquesta cantant que té el nom de Jennifer Jessica Martínez Fernández, però que és coneguda professionalment com a India Martínez. Cantant i compositora que té 40 anys, va debutar en el 96, també és ballarina. Níndia Martínez mos farà un tema que va treure dins l'àlbum del mateix títol, el 2016, Te cuento un secreto.

I sí, tot i que sigui una miqueta prest, ja vos començaré a dir el tema de la setmana que ve. Atenció, tema curiós. Hem de cercar títols de cançons de noms de dona o noms d'home, és a dir, noms propis, però que no tinguin la lletra A. D'acord? És fàcil, heu de pensar una miqueta, però en trobareu. Noms propis que no continguin la lletra A. Val? Així és que m'heu d'enviar les cançons, com sempre, abans de dimecres, el més aviat possible. Vos ho agraeix. Si dimarts ja els atent totes, me feis un gran favor. Em podeu dir una per participar, dues és millor i tres és cupó complet. No podeu superar aquesta xifra. D'acord? A través de Facebook. Moltíssimes gràcies.

Difícil de pronunciar, però ho intentaré. You've got to hide your love away. Aquest és el títol següent que escoltarem ara. Mon anam a l'any 1965. Se pot traduir com a Art d'amagar el teu amor, i ells són els Beatles, que no cal que presentem. En George, en John, en Ringo i en Paul. Títol que mos ha demanat en Pep des de Ciutat, segona cançó. Bon dia una altra vegada, Pep, com estàs? Va sortir en el 65 amb un EP de 4 cançons, on hi havia, per exemple, a Yesterday també. Aquest títol el varen composar Lennon i McCartney, i és una de les cançons que també estan dins aquest programa de les coses amagades, ocultes, secretes o misterioses. Beatles.

Tenim un altre secret, en aquest cas és un amor secret, Amor Secreto, aquest és el títol de la següent cançó, segona que ha demanat en Abel Ginard, bon dia Abel, una altra vegada, i mos tornem cap a Amèrica, d'allà és el Luis Alfonso Rodríguez López Cepero, nascut a San Juan de Puerto Rico, i de nom artístic és Luis Fonsi. És popularíssim en tot el món gràcies a una cançó que sempre li haurà de ser, estar agraït perquè li ha donat molt de royalties i li dona, va ser un èxit increïble, que era aquell famós Despacito, que va ser un fenomen mundial en el 2017. Però per descomptat no podem escoltar aquest títol, sinó que hem d'escoltar aquest tema que havia sortit abans, en el 2002, l'àlbum-se d'Igual, Amor Secreto, i aquesta és la cançó que també ha demanat Nabel per aquest espai. Luis Fonsi.

Arriba el torn d'escoltar una cançó que hem escoltat ja avui de matí prestat, en la seva versió original, que era d'en Cristian Castro i Olga Tañón. Ara escoltarem la versió que fan un dueto molt popular en el 2001-2002, nascut d'Operación Triunfo, que eren Xenoa i Bisbal. En Bisbal ja l'hem escoltat i ara farà el seu doblete a duo en Xenoa. I hem de dir que Xenoa és na Maria Laura Corradini Falomir, nascuda a Mar del Plata, Buenos Aires, cantant, compositora, empresària i presentadora argentina nacionalitzada espanyola i que viu a Palma, com tots sabeu. Té 51 anys, es va donar a conèixer a través d'Operación Triunfo. Aleshores també tenien un romance amb en David Bisbal, eren una parella que tot Espanya seguia les seves incidències i varen durar un rai d'anys. La cançó A Escondidas... Escondidos la varen gravar en el 2002 dins d'aquests àlbums de duetos que gravava Jazz Music en la pròpia Operación Triunfo com a, productora. Aquesta cançó és compartida, l'han demanada dues amigues, en aquest cas, la Magdalena Gili, que és la seva segona, vam dir una altra vegada, Magdalena, com estàs? I la Margalida, anava a dir Margalida perquè la Margalida Sobreda també s'ha recordat de néixer Noa i d'en Bisbal, i això és que Margalida, tu amb aquest cas ja te completam la teva llista amb aquest, amb un tema compartit, Escondidos, de Xenoa i David Bisbal.

0: Hem escoltat un tema, la segona cançó que havia suggerit en Juanita Ginart, bon dia una altra vegada, Juanita, però hem de dir que hem fet una excepció, gran excepció, perquè aquest títol de Camilo VI no se titula A Escondidas, tot i que ho repeteix a lo llarg de la cançó. Se titula Piel de Ángel. Va sortir dins l'àlbum del 75 Amor Libre, on hi havia altres cançons populars com Jamás o Melina. Per favor, de dir el títol exacte, si no, no farem més excepció, d'acord? Perquè llavors hi haurà gent que protestarà. Però, home, avui en teníem poquetes, hem fet aquesta excepció, no hem volgut ser tan exigents. Camilo VI mos ha cantat Piel de Ángel. Tercera cançó que mos ha demanat de Miquel Campaner. Bon dia una altra vegada, Miquel, que tinguis un bon cap de setmana, te completant la llista en Los Mustang, aquest grup musical pioner de post-rock de Catalunya, de Barcelona, formats a l'any 62 i que feien rock and roll i pop en espanyol. Sempre ho dic, el cantant era Santi Carulla, sempre ho dic, ells se van especialitzar en fer especialment, valgui la redundància, gravacions, traduccions al castellà de les cançons d'èxit dels Beatles, però també cantaven cançons italianes o franceses, entre altres, o americanes també. Los Mustang varen treure, curiosament, no a la dècada del 60, sinó del 80, concretament en el 81, un àlbum que se deia Xerocopia, on cantaven cançons antigues, com aquesta, Do You Want to Know a Secret? Vol conèixer un secret? Oh, no, te vull contar un secret, que és una cançó de Los Beatles que varen gravar a dins l'àlbum Please, Please Me. No va sortir l'any del 63, no va sortir en senzill, però curiosament un altre grup britànic, Billy J. Kramer, van gravar el tema en senzill i va arribar a les llistes, en el número 2 de les llistes britàniques. Versió en castellà que mos ha demanat en Miquel Campaner, Los Mustang, i aquest Do You Want to Know a Secret?
1: Nunca sabrás cómo te quise un día.

Tercera cançó suggerida també per Javier Valenzuela, que des de Sabadell està aquí amb nosaltres. Bon cap de setmana, Javier. Que mos du a escoltar un grup espanyol, vocal, que se deien Bravo. Estava integrat en el seu començo, se varen estrenar en el 84 per Namaya Saizar, Yolanda Hoyos, en Luis Villar i Esteban Santos. Hem de dir que aquesta formació va representar Espanya en el Festival d'Eurovisió de l'any 1984, després de la debacle de Remedios Amaya, l'any anterior que havien quedat en 0 vots. Espanya va enviar aquesta Lady Lady de Bravo, que van quedar una boníssima posició, tercera posició a Eurovisió. La cançó que mos ha demanat, però, en Javier, òbviament no és aquesta, sinó que és una que pertany a un àlbum que van gravar un any més tard, l'àlbum de Noche a Noche. El títol és una cançó italiana d'en Felisati que va adaptar Luis García Escolar amb aquest nom, Secreto, el son Bravo.

per segona vegada vos repeteix que el tema de la setmana que ve necessitant cançons que tinguin en el títol el nom d'homo o nom de dona que no contengui la lletra A. D'acord? Em podeu dir un màxim de 3 per persona. Si enviava els àudios, la gent vos escolta. Si no, directament per Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginart, a través d'un missatge privat, o si no, escriviu directament en el mur. D'acord? Abans de dimecres. Moltes gràcies.

La tercera cançó que ha suggerit Nandi, que completa la seva llista, mos du a escoltar un dels seus grups. Mos anem al Canadà i mos trobam en Rush, aquesta banda de rock progressiu, hard rock, heavy metal, que ara, després d'haver-se retirat l'any passat, sembla que tornen a estar actuant, aquesta formació del cantant Geddy Lee i d'en Alex Lifeson, entre altres membres, òbviament. El títol és Open Secrets, Secrets Oberts, que va sortir l'any 1987 dins un àlbum que se deia Hold Your Fire.

Tercer tema que ens ha demanat na Maria Mestre. Bon cap de setmana, Maria. Com us du a Itàlia amb un cantant que li diuen Damiano David, que és un cantant, compositor i també influencer de Roma. Té 27 anys i va formar part de la famosa banda Maneskin, que varen guanyar el Festival de San Remo en el 2021 i el Festival d'Eurovisió també d'aquest any, amb aquella cançó que se deia City e Buoni. En el 2024 va començar una carrera en solitari. La cançó que ha demanat na Maria pertany a aquest àlbum que se deia Funny Little Fears Dreams de 2025. La cançó és aquesta Mysterious Girl, la lota misteriosa.

I ara tenim una altra d'aquestes cançons que estan compartides. En aquest cas se trata d'aquest grup de Granada que se diuen La Guàrdia. Faran un tema que se titula Me voy a esconder i que l'ha demanat en Magdalena Gili, que li completant la llista. Bon dia, Magdalena, bon cap de setmana. I en Fernando Broncano, bon dia novament. Fernando, bon cap de setmana. Tots dos vos heu recordat d'aquesta cançó que pertany a l'àlbum Vámonos, que va sortir en el 88, a on hi havia, per cert, la cançó més exitosa de La Guàrdia, que després, un any després, va ser número 1 a Espanya, aquella famosa Mil calles llevan hacia ti. Hem de dir que La Guàrdia és aquesta banda formada a Granada i que va estar activa de 83 fins al 97. Després van retornar el 2003 en canvis de membres oficialment, clar, i segueixen actuant. Anem a recordar-los, Me voy a esconder, any 88.

La tercera cançó que ha demanat en Pep des de Ciutat. Bon dia una altra vegada, Pep, que tinguis un gran cap de setmana. Mos du escoltar una cançó que se titula Misteris de l'amor, Mysteries of Love, que mos fa una cantant, compositora i actriu que era Julie Cruise, nascuda a Iowa l'any 56, va morir a l'edat de 65 anys, 22, en el 2022 de Suicide. Na Julie Cruise va cantar aquest tema, va participar en la famosa sèrie Twin Peaks, amb la seva música, aquella sèrie d'en David Lynch, tan misteriosa, aquella sí que era misteriosa, aquella sèrie, i na Julie Cruise va gravar en el 89 aquesta cançó que mos ha demanat en Pep per aquest espai en el dia d'avui, aquest Mysteries of Love.

La tercera cançó que està compartida és aquesta que escolten en tot d'una, que mos fa un artista, malograt artista, perquè també ja no estan nosaltres, però sí la seva música, de nom real José Manuel Figueroa, nascut a Juliantla, a Mèxic, l'any 51, i va morir a l'edat de 64 anys, en el 2015, de càncer. Era conegut en el seu nom artístic de Joan Sebastián i pel seu apodo, el rei del jaripeo. Va ser cantant també i compositor, i és l'artista mexicà que ha tingut més premis de Grammys llatins. En va guanyar 5 i va tenir 7 premis Grammy latins, i també li van donar 5 nominacions, és el que n'ha tingut més. El tema romàntic, com ha dit Nebel, perquè és una de les persones que ha demanat aquesta cançó. Nebel Ginard, bon cap de setmana, Nebel, la teva llista completada ja. I també a Juanita Ginard, bon cap de setmana, Juanita, que també volia aquest altre secreto de amor, en aquest cas a càrrec del romàntic Joan Sebastián.

I per tercera vegada vos repeteix ja el tema de la setmana que ve. Si voleu participar, atenció, no serà tan difícil com sembla tot d'una, això sí, haureu de vigilar bé el que escriviu, perquè volem noms propis, nom d'home o noms de dona, que no continguin la lletra A. Em podeu dir un màxim de 3 per persona abans de dimecres via Facebook.

els secrets i d'amagar les coses. Gràcies a tots els qui heu participat, gràcies a tots els qui escoltau. Mos tornarem a trobar, mos tornarem a trobar si Déu vol la setmana que ve, en aquesta mateixa hora, que passeu un gran cap de setmana, en aquest cas, llarg cap de setmana. Salut!

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Gràcies. Gràcies, bon vespre.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: de Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wander. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. El radio.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Són les dues. Bon dia, avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. Una jornada que a les Balears arriba amb una dada que s'ha de tenir molt present. Unes 185.000 persones, el 15% de la població, conviuen amb algun problema de salut mental. Els experts recorden que més enllà dels factors individuals, les desigualtats econòmiques i socials també poden influir en l'aparició d'aquests trastorns. El poder adquisitiu també influeix en la cura, ja que no tothom es pot permetre anar a una consulta privada. I mentre augmenten els diagnòstics, creix la necessitat de reforçar l'atenció psicològica. Per això el govern aposta per acostar-la als pacients si l'objectiu és que tots els centres de salut tinguin aquest servei. En parlem tot d'una, però abans titulars. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: La Guàrdia Civil ha alliberat a Eivissa 25 dones obligades a prostituir-se per una organització criminal. Hi ha 4 persones detingudes.
2: La xarxa captava les víctimes amb falses ofertes de feina i després les obligava a prostituir-se per pagar un suposat deute de 5.000 euros. L'activitat es concentrava a Platja d'en Bossa.
1: La patronal hotelera de Menorca demana als establiments que mantinguin les portes obertes fins a final d'octubre, després que alguns hotels hagin avançat el tancament de temporada.
2: Els hotelers alerten que la manca de connexions aèries dificulta allargar la temporada turística i reclama més vols i una actualització del programa de l'Inserso.
1: Les reserves d'aigua de les Balears continuen baixant i se situen en el 36% al setembre. Són 2 punts manco que a l'agost i 8 menys que fa un any.
2: Les reserves disminueixen a Mallorca i a Eivissa, mentre que es recuperen a Menorca. Les zones d'Artà, Esplà i Manacor Felanitx continuen en alerta per sequera.
1: Es reactiva el projecte de la pedrera de Sespertà i Eivissa. El govern ha tret exposició pública a l'estudi d'impacte ambiental d'una explotació que preveu extreure més de 5 milions de tones d'àrids.
2: Els veïns s'hi oposen perquè denuncien que destruirà un espai protegit. El govern assegura que reprèn la tramitació per una sentència judicial, però que això no implica autoritzar la pedrera.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia, l'Illes Balears Palma Futsal continua imparable. Ahir, nova golejada, 7-3 de Manu Parrulo i cinquena victòria en 5 jornades. Unes xifres que li donen el lideratge del torneig Apertura. I pel que fa al Real Mallorca, per a res es fia de la rumorologia que posa el tècnic del rival de demà, les Palmes, molt prop del seu cessament si no guanya el conjunt de Luis García Fernández.
1: Anem ara amb la previsió del temps. Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia. Tenim un cap de setmana de temperatura de tardor. Les temperatures mínimes de nit passada han baixat molt, amb molts punts per davall dels 12 graus, i ara la temperatura es manté entre els 23 i 25 graus. Hem de continuar així també demà. De moment, els núvols que teníem avui matí a Menorca i també al nord de Mallorca s'han de desfer. Tindrem una hora baixa de cel gairebé destapat, amb vent de component oest, qualque cop moderat encara a Menorca, amb una situació a la mà dominada per redols de maró, sobretot al nord i a l'oest. Cap al llevant tindrem una situació marítima bastant més tranquil·la amb marejol, també al sud. Per demà, un dia que estarà dominat per la variabilitat. A primera hora, més estones de sol, en l'arribada progressiva de núvols prims, i a partir de migdia i primeres hores del capvespre tindrem el cel bastant ennigulat, s'ha d'anar tapant el cel. Demà no esperant precipitacions. Les mínimes d'aquesta pròxima nit i matinada una mica més altes, així tot seran fresques, i demà les temperatures màximes similars a les d'avui, entre 24 i 26 graus.
1: Gràcies, Xesca. Són les 2:04. Luis Menéndez, el control tècnic, començant.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: Esteu escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Chomo loco!

Paolo.

Nossa, cara.

Así que no me da.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

dia perquè avui, perquè tinc ganes que plogués. Sortí ella de casa perquè avui, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua perquè avui,

a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l.

que vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Una de cada quatre persones passarà per un trastorn mental en algun moment de la seva vida. L'augment continuat de diagnòstics fa palesa la necessitat d'un canvi profund en el model assistencial. Els serveis públics, privats, també, diuen, es troben sobresaturats. A més, que continuen existint una important barrera econòmica en el cas de les consultes privades. Ho explica Miquel Far, que és el president de l'Associació Balear d'Intervenció Sistèmica.
2: No tothom es pot permetre una consulta privada, perquè no deixa de ser un privilegi poder accedir a un servei privat, i caldria, en aquest sentit, una resposta i una reflexió de les administracions, perquè vivim en un sistema social que dificulta la conciliació, dificulta les relacions humanes, no posen la vida en el centre de la vida, sinó que posen el fet productiu, d'estar constantment amb actiu, fent coses que d'alguna manera tenen constantment un impacte en la nostra salut integral.
1: Avui és, de fet, el Dia Mundial de la Salut Mental. Per això, la Conselleria de Salut ofereix a Palma dos contacontes a la plaça de l'Olivar amb l'obra El tresor del petit pirata, una història per ensenyar als infants a xerrar d'emocions i també a identificar-les. A les 7 del capvespre es farà la segona sessió. L'entitat conservacionista Arca ha alertat que les obres que un particular està executant a la Cartoixa de Valldemossa no s'ajusten a les normes de protecció de l'edifici. En un comunicat fa referència a dues obertures en el mur del claustre per encaixar-hi unes portes de fusta que no corresponen a l'estil i l'època original d'aquest edifici. L'associació ha demanat al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Valldemossa que aturin les obres en cas que no comptin amb els pertinents permisos. La majoria de partits polítics han donat avui el sus a la cursa electoral. El president del govern central, Pedro Sánchez, es compromet a que la política d'habitatge no tingui data de caducitat.
3: Que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
1: Paraules del líder socialista des de Sevilla en el primer acte de precampanya del PSOE per les eleccions generals anticipades del pròxim 28 de novembre. En el cas de Podemos, l'escenari escollit ha estat Madrid i amb el lema així de bàsic, pau, casa i feina. Irene Montero, la candidata a les presidencials.
4: Y de eso van estas elecciones, compañeras, de que la política se tiene que poner del lado de las personas, no de los negocios. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Qué va a hacer Vox con los escaños que obtengan en estas elecciones? Van a proteger a los de arriba y os van a pedir a todas y a todos que estéis muy enfadados con el de al lado y con el de abajo.
1: I encara en política, se acabó la fiesta. Formació impulsada per Alvise Pérez ha iniciat la recollida d'avals a Balears per concórrer des de l'arxipèlag a les eleccions generals. Necessita 1.300 signatures, que suposen el 0,1% del cens electoral de l'arxipèlag, com marca la normativa per als partits sense representació en el Congrés ni en el Senat. I un darrer punt internacional. Prop de 1.000 persones han estat detingudes a Nova Delhi, a l'Índia, en el dispositiu de seguretat per una gran manifestació convocada pel Partit de les Paneroles, que denuncia frau electoral. També han arrestat a periodistes i advocats. El govern indi ha desplegat més de 30.000 agents. Amb aquest punt acabam. Més notícies al butlletí de les 4. Ara comença Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Les novetats discogràfiques.
1: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

está llamando gente y te están dejando que muera de sed.

0: animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. L'administració de Balears treballa en l'enfortiment de la provisió pública de serveis d'atenció psicològica per fer front als diagnòstics de salut mental. Recentment, el govern ha aprovat una nova figura estatutària per incloure-la a la cartera dels serveis dels centres de salut. És el psicòleg general sanitari. Això sí, envoltat de polèmica pel màster habilitant que es demana i que molts professionals entits encara no han cursat. Aquest nou model d'atenció posa el focus en els centres de salut en atenció primària, com dèiem, fent-se en fora cada vegada més dels hospitals. L'any passat es va dur a terme un programa pilot amb 16 professionals, que en total van atendre més de 5.000 pacients. Ara, el govern ho ampliarà fins als 61 psicòlegs perquè tots els centres en tinguin un.
2: El professional que, de primera línia que mos atén, que és el metge de capçalera, pot detectar aquest malestar psicològic, mos pot fer una derivació dins del mateix centre de salut en el professional general sanitari, i si aquest company o aquesta companya general sanitari detecta que la problemàtica és d'una gravetat considerable o compleix criteris per un trastorn mental moderat o greu, poden fer una derivació en els recursos especialitzats. Aquestes unitats ja fa molt de temps que estan funcionant com a part de lo que seria integrar l'atenció a la salut mental de la comunitat.
1: El Xavier Revert, del Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears, que apunta que l'èxit del nou model dependrà de la bona coordinació entre els centres de salut, les unitats d'atenció especialitzades i els serveis socials. Cap de setmana del Pilar amb una petita minva en el nombre de vols respecte a les dades de 2025. Avui és el dia de més moviment als aeroports illencs, amb 1.350 trajectes prevists dels més de 5.100 que s'operaran entre divendres i dilluns, segons dades d'AENA. Escoltam algun dels passatgers que han passat avui per l'aeroport de Palma.
3: Sí, hemos estado aquí 7 días en Mallorca, muy bien, muy contento, muy bonito todo, y ya regresamos a Murcia, que es donde somos.
4: Yo visc a València y ara he vingut uns dies i ara me'n torne.
5: Esperam a la meva filla, que ve a passar el pont.
1: I un tipus de turisme que ajuda a allargar la temporada és l'esportiu. Representants del sector i especialistes diversos s'han debatut avui sobre el present i el futur del cicloturisme a Mallorca. Ha estat la primera edició d'October Bike Fest, un festival internacional que reuneix professionals de la indústria, marques especialitzades i aficionats a la bicicleta de tot el món, el Motor World Mallorca, que està ubicat a Palma. Qüestions com l'impacte econòmic d'aquest turisme, la mobilitat sostenible, la seguretat vial i les infraestructures adaptades als ciclistes s'han posat damunt la taula. Matías Ximelis és el responsable del festival.
6: Mallorca és la primera destinació cicloturística de tota Europa. Comptam amb una planta d'allotjament amb més de 200 unitats adaptades per a cicloturistes, i això és un vertader referent a nivell mundial. Aquest segment va aconseguir que a Mallorca arribés a desestacionalització gràcies a aquest tipus de turisme actiu. És un turisme sostenible, també, de qualitat, major estada promig, major despesa promig. Els hotelers de Mallorca varen veure això i la temporada baixa d'abans s'ha convertit en un vertader motoeconòmic.
1: I un darrer punt, als Estats Units, un tiroteig a l'estat de Pennsilvània deixa el manco 9 morts, entre ells el presumpte atacant. L'home s'hauria trinxerat en un habitatge després de disparar contra diverses persones per causes que es desconeixen i després de diverses hores de negociació amb els agents desplaçats s'hauria suïcidat. Amb aquest punt acabam. Més notícies al butlletí de les 5. Continua ara la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El projecte per obrir la Pedrera de Sespartà torna a reactivar-se. El govern ha posat a exposició pública l'estudi d'impacte ambiental del que defineix com una explotació minera activa, encara que els veïnats denuncien que mai ha estat operativa i destrossarà un espai protegit encara verge com és la Serra Grossa de la zona d'Esfornàs, ubicada al municipi eivissenc de Sant Antoni de Portmany. Els terrenys on es vol obrir són propietat d'una societat del grup d'empreses matuters amb Matías Arrom. Pretenen, a més, extreure més de 5 milions de tones durant 30 anys. L'Associació de Veïnats prepara al·legacions i recursos, com explica el seu president, Pere Joan.
2: Pensam que la millor regeneració és no rompre res d'així com està. Perquè el fet de regenerar vol dir que ja s'ha remputat alguna cosa i aquí no hi ha lloc haver de rompre res. Hauria de ser la conclusió d'aquest tema. Però si la resposta política no ho és, pues tal vegada tinguem que tocar instàncies europees perquè veiguen el que es fa d'un lloc declarat protegit, el que es fa a un lloc com a Eivissa.
1: I aquest matí han començat a Mallorca les obres de demolició de l'edifici situat al costat de la carretera de Solla, a la intersecció amb el camí del Rei Sa Palma. Aquest esbocament és una de les actuacions contemplades dins el projecte d'ampliació de la rotonda d'accés al polígon de Son Castelló, al costat de l'edifici de l'ITB. La reforma viària té un cost de 3,7 milions d'euros i les obres duraran prop d'un any. L'objectiu és millorar la fluïdesa en un punt pel qual cada dia circulen 46.000 vehicles. Els darrers anys, molts esportistes han confessat que han patit problemes de salut mental en qualque moment de la seva carrera. És el cas de Sergi Darder. El jugador del Real Mallorca participa en una campanya del govern de les Illes per donar visibilitat a aquest problema i explica que va patir una depressió.
3: No passava algú d'entrenar, no volia entrenar. S'aixecava més de matí, era un infern. Arribava d'entrenar, em tancava dins el quart, o millor els fins de l'hora de sopar com a tren de fora, sense veure els nens, sense veure la família. Però necessitava una ajuda per cuidar la salut mental. Quin era el problema? Com va passar pràcticament en el millor moment. I el futbol és el més important de lo menys important. Jo, quan vaig començar, no sentia ningú xerrar d'un problema psicològic al revés. Que dia d'avui, per sort, s'està normalitzant molt més, cosa que en el meu moment no era tan fàcil.
1: El 95% dels pacients amb un trastorn de salut mental prefereix consultar amb la intel·ligència artificial el seu malestar abans de demanar cita amb un professional. Em dedica l'autodiagnòstic sol ser erroni. Fins a arribar a la consulta i demanar ajuda, molts esperen més de 3 mesos, segons la darrera enquesta realitzada als psicòlegs. El programa T'escucho de la Creu Roja rep prop de 150 telefonades al mes. Daniel Serrano és el cap de l'àrea de salut mental d'aquesta entitat.
4: Poco a poco se va animando la gente a pedir ayuda y esto es una parte muy importante de la sociedad, también aceptar que necesitamos esa ayuda y que es valiente pedirla. Detectamos que había mucha soledad no deseada, mucha ansiedad, depresión, problemas relacionados sobre todo con el aislamiento.
1: El telèfon del programa T'escucho és el 900-107-917. És gratuït i anònim. I un darrer punt, la Comissió Europea ofereix ajuda a Panamà i els damnificats del terratrèmol de magnitud 7,6 de la passada nit i les posteriors rèpliques. Se n'han registrat fins a una cinquantena de diferents magnituds. De moment no s'ha informat de víctimes mortals, però sí de nombrosos danys materials, amb 188 escoles afectades, milers d'habitatges, hospitals, ponts i carreteres. També hi ha infraestructures essencials, com una planta potabilitzadora d'aigua que ha quedat fora de servei. Amb aquest punt acabam. Més notícies a les 6. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romaguers, romanen immòbils, veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen, deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega, en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel, ens aferram fort al bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: A continuació, escoltareu una remissió.
1: Benvinguts, oients de Rondalles Viatgeres. Som Estel Font i vos acompanyaré a viatjar arreu del món amb una mirada de turisme més responsable.
2: Jo som na Maria del Mallador i posarem al mapa les paraules, les històries i tot allò que no surt a les guies. Començam! Amb ganes de
0: viatjar. Benvinguts a un nou programa de Rondalles Viatgeres. En aquesta ocasió se tracta d'una segona part d'un programa enregistrat al Puig de la Morisca, Calvià, dins aquesta col·laboració amb les diferents ràdios municipals de Mallorca, en aquest cas concret Ràdio Calvià, que agraïm novament aquesta col·laboració. I ja vàrem emetre una primera part d'aquest enregistrament i ara escoltarem aquesta segona part que forma part del programa dedicat a la Mediterrània, repetesc, enregistrat al Puig de la Morisca, i per tant vos deixam amb aquesta segona meitat del programa que teníem pendent. Així que a gaudir d'aquest programa de Rondalles Viatgeres.

0: Bé, doncs ara jo us passaré a explicar el que és l'artesania. Com tenim l'artesania a la Mediterrània? Doncs és un territori on la creació artesanal durant segles ha donat una forma de vida i transmissió de coneixement. Des de ceràmica, des de treballs de la palma, de teixits, de cuir, de vidre bufat o xarxes de pescadors, objectes quotidians que expliquen les històries del treball, de la necessitat i també de la bellesa. Durant segles, els ports mediterranis varen ser intercanvi de tota aquesta artesania, que no només circulava en mercaderies, sinó les tècniques també, les eines, les maneres de com es feia tot, i aquests oficis es varen anar adaptant i enriquint amb influències de diferents cultures que anaven arribant a través de la mà. I encara avui aquest llegat continua viu. I en molts pobles mediterranis, artesans i artesanes segueixen treballant el fang, la fusta, els teixits de diferents processos bàsics que feien servir generacions anteriors. Per exemple, tenim el Marroc a Fes i tenim la ceràmica, molt coneguda, amb aquests colors intensos i els seus patrons geomètrics. A Mallorca tenim la superconeguda llatra del Garbelló, que es transforma al final en senalles, en capells, i és un ofici tradicional molt vinculat al món rural. I a Itàlia, especialment a la regió de Murano, de Venècia, tenim el vidre bufat, que és un art reconegut arreu del món. A Turquia tenim teixits i catifes d'Anatòlia, que combinen tècniques antigues amb símbols plens de significat. I tots aquests oficis són una manera de mantenir la memòria dins els objectes quotidians. Ara, Nama, si ens expliques una mica les festes i tradicions mediterrànies.
1: Sí, les festes i tradicions mediterrànies també formen part de la nostra història i de la nostra identitat cultural, no? Moltes festes neixen del cicle de la terra i dels canvis d'estació. Quan arriba l'estiu, canvia el temps, els pobles surten, la gent, no? Surten els pobles, pel carrer i se fa comunitat. A Mallorca, per exemple, tenim Sant Antoni i Sant Joan, que marquen l'hivern i el començament de l'estiu, amb foc i trobades en el carrer, com ja tots bé sabem. A València tenim les falles, complen la ciutat d'art, pólvora i celebració col·lectiva. A Grècia tenim la Setmana Santa Ortodoxa, que es viu en processons, espelmes i celebracions també en els carrers i a les places. A Itàlia, el famosíssim Carnaval de Venècia, que transforma la ciutat en màscares, música i tradició. I hi ha un element que es repeteix a tot el Mediterrani, que és que la celebració, celebrar les festes, implica una diversitat de persones i de gent, que tots ens unim, que no hi ha diferències, que no hi ha distincions, i això crec que és un element bastant important a tenir en compte per tots els que hi som i formant part d'aquesta cultura, no? Anem a parlar una mica també enllaçant en les festes i tradicions, en la música.
0: Sí, la música és una part molt important de la Mediterrània, la dansa, la literatura, l'art. A cada poble hi ha anat deixant ritmes, instruments, històries, no? Musicals. A Grècia hi trobem el bouzouki, la música rebètica. Al món àrab hi trobem l'oud, les percussions, les melodies més orientals. A Itàlia tenim la cançó napolitana, que l'any passat aquí ara ens la va venir cantant al tancament del programa d'Itàlia de l'any passat, i aquest any també ens ha dit que tornaria, vull dir que la vàrem poder escoltar, la cançó napolitana preciosa, la tarantel·la, l'òpera, i aquí a Mallorca i a Catalunya tenim doncs el ball de bot, les havaneres, la sardana, guitarres, les músiques populars mediterrànies. I també hi ha uns gèneres que han anat viatjant per tota la mà, el flamenc, el jazz mediterrani, les músiques balcàniques, però la Mediterrània va ser el centre del gran esclat cultural del Renaixement. I a ciutats italianes com Florència hi varen viure, recordeu, els Medici, que va protegir artistes, arquitectes, pensadors i va impulsar una nova manera d'entendre l'art i el coneixement. Gràcies a aquest mecenatge varen créixer figures com Leonardo da Vinci, Michelangelo o Botticelli. La Mediterrània passava així de ser mar de comerciants a convertir-se també en mar d'idees, de ciència i de bellesa. I també hi trobem moltes danses. Hi trobem aquí a Mallorca, per exemple, el ball de Cossiers, el sirtaki a Grècia o danses del nord de l'Àfrica. També trobem moltes arts escèniques que varen néixer precisament aquí. El teatre grec antic, per exemple, on les representacions populars al carrer, els titelles, les festes amb foc, música i dansa. I també tenim una gran onada artística com Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Miquel Barceló més recents, que s'han format al Mediterrani, tota aquesta gent amb una gran influència. Anem a xerrar una mica ara de literatura i de cinema.
1: Sí, una setmana més entram en aquest apartat, que també en el final vos recomanarem dos llibres o dues lectures i dues pel·lícules. Començàvem amb literatura i de fet avui començàvem amb aquest, no?, recitant l'Odissea. Així que des d'Homer fins a la literatura contemporània, el Mediterrani ha estat una font inesgotable d'històries, relats de viatges, d'exili, d'amor i de retorn que tenen la mà com a escenari i sovint també com a protagonista. A l'antiguitat, l'Odissea ja descrivia el Mediterrani com un espai de travessies, d'obstacles i de retrobaments. Més endavant, autors com Albert Camus o Nikos Nathanstakis el van explorar com un lloc de pensament, identitat i conflicte. A la literatura catalana, la mà també hi és molt present com a memòria i paisatge. Per exemple, en Salvador Espriu converteix el Mediterrani en un espai de record, silenci i identitat en obres com Cementiri de Cinera, mentre que Baltasar Porcel situa aquí, en el Mediterrani i a Mallorca, com a escenari central de la seva narrativa. En quant al cinema, ha recollit aquesta mateixa mirada. Tenim els festivals de la Mostra de Venècia, un dels més antics del món, o el Festival de Cannes, han estat punts clau per donar visibilitat a històries mediterrànies i internacionals. També aquí a Espanya tenim el Festival de Màlaga, que han posat el focus sobretot en el cinema del sud d'Europa i de la cultura nostra i mediterrània. A través de llibres i les pel·lícules, el Mediterrani continua sent un espai narratiu viu, ple de veus que expliquen el món tal així com nosaltres el veiem. Així que llibres a recomanar avui tenim, com han començat amb l'Odissea, crec que és una lectura a recuperar i a posar, a fer una lectura en calma i en consciència, que avui mos ha fet la lectura Manuel Suárez. És un gran viatge en el Mediterrani, Ulisses travessa illes, tempestes, civilitzacions intentant tornar a Ítaca, un relat ple de mà, mites, aventures, que encara avui explica l'esperit del Mediterrani. I després una altra lectura és Ítaca, un dels poemes més emblemàtics de la Mediterrània. Cavafis converteix el viatge d'Ulisses en una metàfora de sa vida. L'important no és arribar, sinó tot allò que aprenem durant aquesta travessa i el viatge, no? Les experiències i tots els coneixements que formen part d'aquest camí quan un decideix emprendre un viatge. I finalment, les pel·lícules que recomanem, Cinema Paradiso, dirigida per Giuseppe Tornatore, de l'any 1988. És història d'un director que recorda la seva infància, és un relat sobre la nostàlgia, el pas dels temps i l'amor per al cinema. I l'altra pel·lícula, Sorba el grec, dirigida per Michael Kakoyannis, l'any 1964, és una de les pel·lícules que millor representa l'esperit mediterrani, la llibertat, la música, el ball i la filosofia de viure intensament. A més, es va popularitzar per el famós Sirtaki, creat durant el rodatge de la pel·lícula, que això és una cosa que també en Estel ho vàrem estar parlant i va ser com molt anecdòtic, veritat?
0: Quan fèiem la primera temporada de Rondalles Viatgeres i fèiem Grècia, fent recerca vàrem descobrir que el Sirtaki es va començar a popularitzar arrel d'aquesta pel·lícula, perquè explico tu si vols que l'Antoni...
1: Sí, Anthony Quinn estava lesionat d'un peu i va improvisar una sèrie de passos com a més lents i bé, en realitat aquestes passes que va fer són les que acabarien convertint-se en un símbol a Grècia i arreu del món.
0: Exactament, no? Així, era més folclòric.
1: Sí, exacte. Molt bé, idò, ara una vegada ja bé, us han recomanat com a cada setmana, passam també a un dels apartats més importants, perquè tota la resta també té molta importància, però un dels temes que nosaltres sempre hi dedicam una mica més de com a de pausa, no?
0: Sí,
1: que és sobre turisme responsable.
0: La recta final del programa, amb el tema clau nostre i sobre, com sempre fem aquest programa, que és sobre turisme responsable. I us volíem explicar quatre dades de la Mediterrània per als que us pot interessar com a turisme, no? Abans d'entrar en el debat sobre com promocionem el turisme a la Mediterrània, hem de dir que no parlem només de viatges o vacances, sinó d'un fenomen que transforma profundament els territoris i que el Mediterrani és avui una regió de les més visitades del món. Tot i representar una part molt petita del planeta, s'hi concentra prop d'un 30% del turisme internacional mundial, que durant segles va ser espai de comerç i d'intercanvi, com hem anat explicant, on hi han hagut grans destinacions turístiques globals que n'han format part. I això ha canviat la manera com viu tota aquesta gent, no? Perquè, sobretot Mallorca, vull dir, ha passat en els últims anys de ser una illa on hi vivia molta menys gent, a lo que ara tenim. Les illes, les costes, els pobles, ja no són només espais habitats, sinó són marques, postals, experiències de consum ràpid i aquesta doble condició que genera riquesa i feina, sí, però que crea moltíssimes tensions cada vegada més visibles. A les Illes Balears ens arriben 18 milions de visitants anuals per una població que no arriba a 1,3 milions d'habitants. I a ciutats com Barcelona o Dubrovnik, alguns barris històrics han acabat saturats fins al punt que els residents denuncien la pèrdua del barri de tota la vida. A Venècia, per exemple, els dies punta poden arribar a 100.000 visitants en una sola jornada a una ciutat que fa anys que perd població resident.
1: Sí, així com deies, de fet, Venècia és un cas d'estudi i un cas de tenir en compte de quines coses s'han fet malament i quines coses tal vegada, per desgràcia, no? És un exemple en negatiu i que molts altres territoris de la Mediterrània haurien d'aprendre de què han de fer per revertir certes
0: maneres. Han arribat tard, Venècia, quan ha tingut tots els turistes i que ja ha marxat gairebé tota la població resident, han posat la taxa més alta turística d'Europa.
1: Sí, exacte, això és el que anava
0: l'any passat,
1: efectivament, per intentar limitar, exacte, i reduir el nombre de visitants. Endavant, Cristian.
2: Sí, però deixeu-me dir una cosa.
1: Sí.
2: Aquesta fórmula de l'ecotaxa, inicialment, idealment, pareix genial, no? Que vengui, que pagui i ja veuràs, no? I això té dos problemes. Per una banda, aquest mantra que diuen el turisme de qualitat, a mi m'agrada el turisme familiar, que és el que deixa d'on vens de debò i no genera problemes. El turisme de qualitat, quan comences a tenir molt de ric bufa, tens problemes molt grossos. Però és que les ecotaxes no tenen cap efecte dissuasori. Al contrari, resulta que es converteixen en una mica més de mel damunt del pastisset i totes les mosques hi van encara més. Les ecotaxes, i com més altes són, més atrauen el personal, perquè clar, dins del que és un paquet turístic, el que t'estan cobrant, és una misèria. T'haurien de posar una ecotaxa de 300 euros perquè se notàs.
1: Sí, realment és així, però bueno, lo de ser ecotaxa, crec que després de tots els anys que ha costat implantar-la, crec que l'han de mantenir, perquè pràcticament quasi tots els països o la majoria, per exemple, sobretot per Europa, moltes vegades quan tu contrates un allotjament a un hotel o no, qualsevol tipus d'allotjament, has de pagar una ecotaxa. Si després es dot bé que s'ingressen a través d'aquesta ecotaxa, se reverteixen a quina?
2: Bé,
1: se reverteixen d'una manera correcta, l'ecotaxa hi ha de ser.
2: No ho sé.
1: Aquí ens tapa un debat.
2: Clar, sí, no, és un debat interessant perquè, mira, a Mallorca tenim una cosa que no hi ha enlloc més del món, que és el coneixement del turisme. Un segle llarg de turisme de masses.
1: Sí,
2: no,
1: però això hi és, allò,
2: i ja
1: ens serveix de...
2: Fa uns quants anys m'ha convidat la graciosa majestat britànica, tinc la convidada, a un congrés que feien a Gibraltar. Com que era Gibraltar i Gibraltar espanyol, d'espanyols no hi havia cap, hi havia una catalana. Però era un congrés que parlaven de com gestionar les petites illes, els petits territoris, bàsicament, de l'imperi, el que queda de l'imperi britànic. Són illes perdudes, moltes, en molts llocs del món. I un tema que... Hi havia molta gent que havia tingut experiències nefastes amb l'ecotaxa, perquè des que havien posat ecotaxes, draconianes i tal, s'hi aturen tots els creuers. I clar, una illa, les Malvines, van posar una ecotaxa de 18 lliures per posar el peu en terra. I dius, carai, sí, és que la gent ha pagat molt més. I l'únic que aconsegueixes és que tots els creuers que van per allà, de cop i volta, tenim una destinació ecològica. Hi ha una illa que viuen 2.000 persones, en desembarquen 3.000, que van tots perfectament preparats per veure els pingüins, i se'n van tots a veure la mateixa colònia dels pingüins, que desapareixen, lògicament.
1: Clar, evidentment.
3: No, m'ho posaré a favor o en contra d'aquesta ecotaxa amb aquest nivell d'atracció, d'activitat, tal, però he de dir que des del punt de vista, ja miro el nostre, i dic, l'edifici que estem justament està construït en ser ecotaxa, bueno, si em pot dir turisme sostenible per ser més precisos, específics. No? Perquè no és eco sinó turisme sostenible, que un poc distint, i de fet, amb arqueologia i en patrimoni no he fet els números i són ridículs, evidentment, si compars amb tot el que s'ha ingressat, però és veure que tradicionalment un sector bastant poc finançat com els patrimonis culturals, algunes coses s'han estat fent que
2: no,
3: jo
2: trobo sí,
3: que
2: sí. Sí, naturalment.
3: O sigui, però he dit que l'altre no m'hi fico perquè no...
2: Jo el que no veig clar és el mecanisme
3: sí,
2: de
3: completament d'acord. No.
2: Els dobbers que mou el turisme,
3: sí.
2: Com els de posar aquestes polítiques fiscals, però que la taxa que pagues a l'hotel i d'això és molt visible, però fiscalment per fer coses més potents. Aquí els polítics potser no s'atreveixen.
3: A títol personal i no a tal, el problema no són les ecotaxes, sinó que les altres taxes que hi ha no són suficients com per redistribuir les riqueses que entren aquí pel turisme d'una manera adequada.
2: En aquest congrés que vos deia, record que me venia, per exemple, una senyora que era d'Anguila, que és una illa del Carib. Bé, quants visitants teniu en l'any? Què vol dir? Diu... quan arriba un avió? Un avió, cada 50 segons en surt un. I queda així estorada. No? Clar, quan li dones xifres, quan li dones la quantitat de gent que pot passar un dia per Sant Joan.
1: Assusta.
2: Clar, però a Mallorca tenim el coneixement, el know-how del turisme de masses. Hem vist tot lo dolent i tot lo bo. Perquè aquella Mallorca de les pagesetes que anaven a collir olives, allò no va existir mai, eh? Era un país de fam i emigració i feudalisme. I afortunadament tot allò es va acabar. I gent que diu, oh, i les possessions. A mi que una possessió són runa no me sap gens de greu. Representa una monstruositat. Que tant de bo que hagués acabat abans.
3: Sí, socialment et diré que sí, però veure, també té un model de gestió del paisatge.
1: Històricament no, i patrimonialment.
2: Que la converteixin en museu.
3: Sí. No, estic d'acord que encardina molt de dissimetries socials i polítiques i econòmiques brutals. No? La gent que vivia allà no? de manobra, ja he dit jo que no tenia una bona vida.
2: Aquelles sales tan grans on dormien 300 missatges.
1: Sí, però és cert també que al final això representa una part de la Mallorca d'abans. No? I que això sí. També s'ha d'entendre.
2: No, això sí, però s'ha d'explicar bé.
1: Nosaltres
3: aquí, una de les coses...
1: No fer desaparèixer, sinó explicar-la, contextualitzar-la i que formava part d'una representació de lo que érem abans.
3: De vegades, quan s'exposicions, només se veu un edifici no guapo i tal, això, nosaltres aquí morís que tenim la cara B, no? Que jo li dic, que són les carboneres, que són gent que no tenia res, quan dic res, absolutament res, que es moria de fam, i el senyor, graciosament, també, no? li llogava un tros de terra perquè estigués allà i el poc carbó que tragués pogués viure, però era una misèria i era, vamos, fam i penúries.

0: venen més, un poc de calma, no? Però la turismofòbia tampoc l'entenc.
1: No, jo crec que per tots els camps i tot, no? En el final és lo que crec que s'ha de fomentar efectivament és un equilibri. És a dir, com tu bé deies, nosaltres hem conegut aquí a Mallorca lo que ha implicat el turisme de masses des de la part positiva com des de la part negativa. Per tant, no me posaré damunt la taula que ho hagin de posar, que es posin les piles i que de veritat facin polítiques reals sobre turisme sostenible.
0: Exacte.
1: I efectives, i que se puguin aplicar, perquè clar, idees tots en tenim moltes, però després que se puguin executar, que aquí és a vegades on entren en conflicte. No?
2: Tot el tema de fondejar les barques antigament, hi havia moltíssimes barques que fondejaven molt més cara, vull dir que ara ho teniu molt més protegit.
0: Bé, per exemple, el fondeig damunt Posidònia és una cosa, és absurd. És absurd, perquè fots un ferrató allà, o sigui, és una animalada, però llavors comencen a pastelatjar i no, i ara de fa poc tenim un real decreto que diu que, bueno, que si poses això que en diuen un ancoratge ecològic, és a dir, merda a la mà, no? Un ferro clavat allà, no? que a més estarà sempre al mateix lloc, farà ombra, tirarà porqueries, és un desastre, però això cola com si fos ecològic. Escolta, les praderies de Posidònia, a part que estan estrictament protegides a la Unió Europea, i que no sàpiga, encara ho som, de la Unió Europea, són molt delicades i no en tenim tantes. I no me diguis que la gent quan surt a navegar no sap distingir això que a la mà se'n diu, a Mallorca se diu així, és blanc i és negre, perquè tu veus quan hi ha una praderia i és negre.
2: Exacte.
0: Escolta, tires ferratones blanc, això ho sap bé tothom, i la majoria de la gent ho respecta, la gran majoria de la gent ho respecta, ho han entès. Que de vegades hi ha gent que lloga embarcacions i el xàrter que ho ha llogat no els hi diu, sí, és un problema, tenim un problema, però en termes d'educació ambiental el tema de fondeig a la Posidònia ha estat un èxit, perquè realment crec que t'acostaria molt de trobar un mallorquí que sabent tot i es ferrató damunt la Posidònia.
1: Sí, i tant, jo crec. Bé, tot això que comentam és prou interessant i de fet veurem si arrel d'aquest petit debat que hem comentat veurem si obrim els ulls cap a la part política i veurem si tenim polítiques reals i que ens ajudin a millorar el territori. Així tot, també crec que és important, o creiem les dues, Nestel i jo, fer un petit incís sobre no només aquesta part, diríem, de conèixer la Mediterrània a nivell turístic, sinó també baixar a terra i parlar sobre refugiats, no? El Mediterrani ha estat durant milers d'anys una mà de comerç, de viatges i de trobada entre pobles, però avui també és una de les fronteres més dures del món. Cada any milers de persones travessen aquesta mà fugint de guerres, persecucions, pobresa o crisis climàtiques, especialment des de les costes del nord d'Àfrica i del Pròxim Orient, intentant arribar a Europa en embarcacions molt precàries. La Mediterrània central es considera una de les rutes migratòries més perilloses del planeta i moltes persones hi han perdut la vida cercant simplement seguretat o un futur millor. És paradoxal pensar que la mateixa mà que durant segles va unir llengües, cultures i civilitzacions, avui també separa mons profundament desiguals. I aquí a Mallorca aquesta realitat també forma part del nostre dia a dia. Moltes comunitats arribades de diferents països mediterranis formen part de la nostra societat, de les escoles, barris i la nostra vida quotidiana. De fet, nosaltres mateixos també hem estat poble emigrant cap a França, Cuba o Amèrica. Pot ser entendre el Mediterrani és entendre això, que cap mà és només paisatge, també és memòria humana, esperança i supervivència.
2: És exactament així. La Mediterrània no és només una mar compartida entre continents, és un espai de cooperació internacional, d'investigació, de rescat humanitari i d'activitat econòmica. I al voltant d'aquesta mà hi treballen moltes organitzacions que intenten protegir el patrimoni natural, ajudar persones migrants o impulsar cultures i desenvolupaments sostenibles. Entre aquestes organitzacions i trobem la més gran, que és la Unió per la Mediterrània, amb seu a Barcelona, que reuneix països europeus, nord-africans i del Pròxim Orient per fomentar la cooperació en àmbits amb el medi natural, l'energia i la cultura o l'educació. I també hi destaca Greenpeace, que fa grans campanyes per protegir

0: Els ecosistemes marins mediterranis, denunciar la contaminació de per plàstics o defensar la biodiversitat marina. En l'àmbit més humanitari, moltes ONGs que treballen en el rescat de persones migrants i refugiades al Mediterrani, la més coneguda i propera és Open Arms, que es va crear a Catalunya i que opera amb vaixells de salvament marítim. I també trobem organitzacions com Metges Sense Fronteres o SOS Mediterrani. Doncs anem a acabar amb l'entrevista a la nostra convidada, la Manon Diquero.
1: Efectivament, començàvem una mica en les entrevistes i molt vols explicar una mica, Manon, un poc les teves arrels i així un poc d'introducció sobre qui ets.
2: Vale, bé, moltes gràcies per convidar-me. Bé, ma mare és anglesa i mon pare francès i vàrem arribar, jo tenia 3 anys aquí a Mallorca. I bé, vaig néixer a Tahití, el meu germà va néixer a Còrcega i després varen venir aquí a Silla. Sí.
0: Molt bé. Què significa per tu la Mediterrània?
2: Jolín, moltes coses, no? Jo crec que l'heu explicat superbé, no? La gastronomia, el temps, tot. Però per això jo sóc la mallorquina, no? De la família. Per això és casa meva i cadascú de la família té una mica una relació, no? Però sí, per mi és molt important i crec que és menjar, destacaries menjar i el fet que puguis... La meva família quan ve a visitar sempre està impressionada amb la... que pots anar a un mercat i tens allà pues, tot el que te dona la terra, no? I això crec que és superimportant.
1: Al final és un producte local, de proximitat, és a dir, que tens molt a prop la terra en el teu plat. No?
2: Totalment, que... pots tenir un hort i...
1: Exacte, de qualque manera.
3: Sí. Comentar que a Mallorca, una cosa que sorprèn a tots els que venen de fora, és la relació amb la terra. Perquè, per exemple, les rondalles.
1: Sí.
3: Les rondalles encara s'expliquen. El meu fill, era petit, un dia a Can Joan de Saigo, li vaig explicar la rondalla de Sarissó i la Rebó, i ens van convidar. Si ens escoltava i ens van convidar. Com a mi em va servir per qualque cosa. Però s'expliquen en l'àmbit familiar. Ves-te'n tu en el continent, o sigui, quan els germans Grimm recollien aquelles rondes, perquè s'estaven perdent. Les faules de la Fontaine, el mateix, sí. Tot està ben perdut. Aquí no, aquí continua. Una cosa que sorprèn de Mallorca és la relació que hi ha amb la terra. Hi ha una relació amb el paisatge, amb el producte local, amb els topònims, amb les paraules, que és molt, molt tradicional, si vols, però que s'ha perdut a molts altres llocs. El continent europeu costaria molt de trobar, les rondalles són vives, mentre que, per exemple, a Alemanya, quan els germans Grimm ho recollien, a finals de 1700, ja era perquè estaven desapareixent. La industrialització s'ho estava carregant. I una mica també, per exemple, recordem les històries aquestes del Senyor dels Anells, tot això de Tolkien, és perquè Tolkien vol donar a Anglaterra unes rondalles. Per què? Perquè s'havien perdut. Sí, les havien recollit, però ja era història antiga tot allò. I aquesta relació que tu, com a persona que de família de fora la veus perfectament, sí, però tu ets ben mallorquina.
2: Bueno, sí, jo me sent d'aquí.
3: Totalment.
2: Totalment, sí. Jo sóc la mallorquina de la família.
1: Clar que
2: sí. Totalment.
3: I perquè xerres mallorquí. Aquest és el puntàs. Aquest és el punt.
2: Sí, però va ser més tard que vaig començar a aprendre... O sigui, vivíem en el poble de Calvià i escoltava el mallorquí, però no anava a l'escola francesa també. Per tant, no tenia aquesta mateixa obligació. Fèiem català a l'escola. Però era una cosa una mica, era obligatòria, però una o dues hores així. I després ja pues, vaig començar a la universitat i estudiar pedagogia, el món de l'educació, i ja va ser com, ara sí que sí, m'he de llençar a xerrar. I l'administració pública, no? I tot se va...
1: Sí.
3: Però això és molt bonic perquè és una cosa que passa tot el Mediterrani, no? Que no hi ha, no hi ha una identitat de sang. No? Hi ha gent que diu no, que jo tinc els 16 llinatges bascos. I aquí no. Aquí és impossible, però és impossible aquí a Sicília i al Líban. És impossible. Hi ha gent que diu jo soc molt mallorquí i què naus tu? Abraham, Salom, que són jueus, o Sant Celoni i Lledó, sí, molt, molt mallorquí, no? O sigui...
1: Jo tinc un llinatge jueta, jo som Aguiló. Som Lledó i Aguiló, també ben mallorquina, pels dos costats.
3: Perquè, però a tots els llocs de la Mediterrània hi ha més clar. Hi ha una cosa molt curiosa, fa poc va sortir un estudi molt interessant que havien mirat, es pot treure l'ADN antic ara, no? I resulta que...
1: Ah, sí, això és veritat, això de metge posa com molt de moda ara.
3: Els cartaginesos resulta que eren molt mesclats, que no eren només púnic, no, clar, que els estaven mesclats, mescladíssims, com tots, i aquesta sagrada, llavors, com és que, en quin moment ets tu sicilià, per exemple, el dia que parles sicilià? Ningú te l'ensenyarà, l'has d'anar a aprendre allà. I d'aquesta manera és una identificació a través de la cultura, de la llengua del lloc, tu passes a ser un més d'allà.
1: Sí, i tant.
0: I ara li farem una última pregunta, un parell, a Manon i a la resta, si voleu, per anar acabant. Creus que la Mediterrània és només un lloc geogràfic o també una manera de viure?
2: Jo crec que és una manera de viure.
0: Perquè
2: no?
0: Hi ha gent a Anglaterra que viu mediterràniament, no?
2: També, a mi jo em ves menjar també, no? Però la cultura, jo crec que el que has dit, la forma de viure la terra, que és part del dia a dia, no?
1: Bueno, hi ha molta gent de països europeus que sobretot el que se vinculen molt, a part del clima, que això ja ho saben tots, és també amb aquesta manera que tenim de viure un poc en el carrer, sortir, sí, riure, la gent està contenta, sí, gent, per norma general, és a dir, tenim com aquesta
2: diferent
1: actitud com a més alegre.
2: La naturalesa.
1: La natura, també, és a dir, però hi ha molta part, jo crec, com a societat, com a sí, manera, sí, de filosofia de vida, no? Sí, que crec sí, que això és el que en certa manera enganxa, no?
2: Els horaris. També,
1: total, que poc una altra relaxació, despreocupació,
0: sí,
1: a vegades.
0: Moltes diferències entre la relació amb el temps, la família, les amistats, segons les cultures, no? Suposo que tu que has viscut a tantes cultures, es nota molt.
1: Sí, sí, sobretot aquest mix que tens, no? D'anglesa, sí, i francesa.
2: Les amistats són molt diverses, tinc tant locals com de l'escola, França, diferents, però sobretot locals. I clar, a nivell cultural, per exemple, la família i les festes, uh-huh, les fèiem o a Anglaterra o a França, perquè la família no estava allà. I és cert que aquesta part de la cultura sí que la vaig viure més de fora. Cada any partíem i si vivia allà les festes locals, no? La Pasqua, el que tocàs en aquest moment.
1: I d'aquí, en quina festa, per exemple, te sentiries més identificada o què és el que per tu, per exemple, en el teu cas aquí a Mallorca, no? En què t'identificaries més o si no és una festa, en quin aspecte de la teva vida quotidiana dius, això és mediterrani total?
0: Va molt llet.
2: Jo que... és pan boli.
1: És total.
2: Però la festa crec que durant les festes d'estiu, no? Sant Joan, totes aquestes festes m'encanten.
0: Les rebelles.
2: Sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Sant Joan no és que se celebri molt, però bé.
1: Sí.
2: Bueno, clar, aquí a Calvià millora la nostra abans, ara igual ja no.
1: Però bueno, després tenim també Menorca, Sant Joan a Menorca,
2: claro,
1: que jo hi vaig viure uns anys a Ciutadella.
2: O nosaltres sempre quedàvem, no sé, potser és que era part de sa... Sempre fèiem qualque cosa. Sí, sí, sí,
0: sí. Doncs bé, anem ja acabant. Moltíssimes gràcies per aquesta petita entrevista. I us deixarem amb una cançó, que ens ha costat bastant de triar-la, però al final hem decidit que la millor cançó per acabar aquest programa era Mediterráneo, d'en Joan Manel Serrat, que és una cançó del 1971, i ell mateix ha explicat moltes vegades que la cançó neix d'una barreja de nostàlgia, d'identitat i d'amor profund per la Mediterrània. Aquesta versió que us posem és una versió del 2017, feta per la campanya Volem Acollir, que l'organització Casa Nostra, Casa Vostra, himne de suport a les persones refugiades al Mediterrani, es va fer en col·laboració amb Estopa, amb en Manolo García, amb l'Antonio Orozco, amb la Judit Nederman, amb en Santi Balmes i amb els Amics de les Arts.
1: Així acabam el programa d'avui. Moltes gràcies a totes les persones que heu participat avui aquí en el programa. Ha estat molt engrescador, divertit i crec que tots els nostres oients de Rondalles Viatgeres hauran après moltes coses i també ens dona un programa per reflexionar. Crec que la paraula seria un contingut molt especial. Tots els que estem aquí a la taula molt vinculats crec que amb la Mediterrània, però en el mateix temps per reflexionar.
0: Doncs bé, ens retrobem d'aquí 15 dies amb una nova destinació que serà Amèrica del Nord des de Pollença, i avui ens acomiadem amb una paraula que tots entenem en qualsevol llengua, que és la mà. Que el viatge ens faci més oberts, més conscients i més vius. Salut, motxilla i fins a la pròxima. Gràcies a tots.
1: Adéu, gràcies.
4: Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 a la Colònia o radiohorta.cat a través d'internet.
5: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no puedo.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Good job!

0: Dance with me.
1: Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

cants amb mala mar als ulls. Sempre buscant el mateix por desig. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat, si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest feluig que creu el temporal.

Aquest fagots que creu el temporal només per a tu. Que creu el temporal només per a tu. Només per a tu, només per a tu, només. Per a tu, només per a tu, només per a tu. Per a tu, només. Per a tu, només per a tu.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: la libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

i embriagada, fantasia d'una mort d'eternitat limitada.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: You know what it is? Yeah. That's a pretty hard way to get into it all. It's teardrops, artificially produced tears on my pillow. Little Anthony and the Imperials.

0: gusta. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.